Aquí tenías el shoegaze d'aquesta formació barcelonina anomenada Paco Te Quiero. Ens entreguen un nou llarga durada amb un nom ben peculiar i un pez naranja en el suelo del metro i escoltaves Què Más Da. Continuem amb Lisa Simpson. És així és escrit com Lisa Simpson, no com el nom del dibuix animat groc, però sí que, òbviament, fa un joc de paraules. Un artista que edita dintre el segell Elephant Records treia nou treball a principis d'any, aquest Des de Cuando Todo. Destaquem aquest tema anomenat Me Acostumbré. És Lisa Simpson a Electricitat.

aquí tenies un dels temes inclosos dintre Trying Times, és el darrer llarga durada de l'anglès James Blake, que escoltaves Death of Love, i just abans era una producció, potser una cosa que no solem posar aquest so aquí al programa, però és interessant aquest productor danès anomenat Hecht, aquí en col·laboració junt amb Valeria Likakov amb aquest Someday, inclòs dintre el darrer llarga durada d'aquest artista de Copenhague. I continuem amb una altra col·laboració, és Kelela, amb el seu R&B, junt amb AK Paul amb aquest Out of Time, s'inclou dintre del darrer llarga durada molt i molt recomanable de Kelela, anomenat New Avatar.

0: show wasn't meant for you.
1: Everything fades away. Everything fades away.
2: Preciós, preciós aquest tema que tracta una mica de quan la Madonna va arribar a Nova York, una història bastant tendra de la manera que l'explica. I que s'inclou dintre Confessions, tu aquest àlbum que ha tret aquest 2026, que bé, li ha resultat molts d'èxits, tant de vendes com de la crítica. Just abans escoltaves a Júlia Colom amb T-Cercat, inclòs dintre Paradís, el seu darrer llarga durada. Ah, i la cançó de la Madonna s'anomena L.E.S. Girl, que vol dir Lower East Side Girl. Amb aquests temes arribàvem al final d'aquest Electricitat d'avui, dedicat a repassar una mica el panorama actual musical. Aquí un servidor, Jaume Vidal, és un plaer haver passat aquesta estona aquí amb tu. Abans de marxar, deixo'm uns irlandesos i amb una mica de soroll i guitarres. Aquest Crystal Punk, que és el darrer llarga durada de Chalk. Aquí tens aquest tema anomenat Tong. Que acabis de passar una bona nit. Sloan Agus Banacht. A reveure.